És divendres, és 21 d'agost, d'agost. Tenim 32 graus al centre de la ciutat de Xàtiva i ho sabem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho a l'albert de Jaume I. Què vam al SAT avui? Després de la tronada d'ahir, aire fresquet, la finestra oberta tota la nit i aquesta sensació que encara que estiguem a finals d'agost, el setembre ja comença a treure el cap, jo crec que com si a poc a poc tornar a la rutina. Els firers ja se n'han anat i diuen que amb ells també se'n va la calor, encara que vist el que va passar ahir sembla que també ens han deixat alguna tronada de regal. I la veritat és que després dels 44 graus del dimecres, una tempesta, quatre gotetes i un poc d'aire fresquet no li molesta, però ni als més estiuencs. Lleva de les cancel·lacions d'actes i algunes destrosses, jo agraeix l'airet. Així que avui, almenys, de moment, toca gaudir d'aquesta xicoteta treva que ens ha regalat el temps. Perquè sí, encara és agost, però setembre ja es comença a notar. Bé, avui comencem el programa de l'Oi per Oi d'una manera un poc diferent. Estem acabant agost, a poc més d'una setmana d'acabar este mes en el que molts de vosaltres heu pogut descansar, heu estat de vacances o, com jo, heu estat treballant així amb vosaltres, com sempre. Jordi és un d'ells, després d'un estiu de molta, molta feina, ja li tocava desconnectar. Per això avui, des d'avui divendres fins al 28 d'agost, és a dir, el divendres que ve, el programa serà de 12 i 20 a 1. Ja ho vam fer així l'estiu passat, i és que a finals d'agost, i després de la fira sobretot, són moltes les persones, associacions, botigues, ajuntaments que necessiten parar, descansar, agafar aire, i és normal. Així que durant aquests dies de 12 i 21 farem un xicotet repàs de tot el que passa a les nostres comarques. Recordeu que el dilluns repassem les festes, el dimarts tenim l'entrevista amb el cor, el dimecres Alexia Úbeda, dijous Rubén Ròdenas, que acomiadem per cert la seva secció d'estiu, cadascú la seva, i el divendres acabarem amb festes, perquè si hi ha una cosa que protagonitza el mes d'agost, a banda de les vacances, són les festes dels nostres pobles, correcte. I així estarem nosaltres per a contar-les, per a viure-les, i sobretot en mesura, bueno, en la que puguem cobrir-les totes. També perquè arriba el moment de despedir, poc a poc, la programació d'estiu, perquè el 31 d'agost tornem a la normalitat. És curiós perquè hauria de ser l'1, però enguany el 1 de maig i el dilluns 31 ja comença la nova temporada. Així que torna a la ventana, torna a ser deportivos, sobretot torna Jordi Company, però això serà la setmana següent. Avui de moment tenim per davant una hora per a repassar què passa este cap de setmana per les nostres comarques i us asseguro que tenim moltíssim a fer. No perc més temps, una pausa i parlem per última vegada de fira.

0: I ara sí, la Fira d'Agost es va acabar ahir oficialment. Ahir va tindre lloc l'acte de cloenda, encara que enguany va ser un poc diferent del que estava previst. La pluja i les condicions van tindre que traslladar la cloenda al Gran Teatre i es va haver de suspendre tant l'espectacle d'Ava com el castell de focs artificials. Però això no va impedir posar el punt i final a una fira que ha tornat a omplir Xàtiva de música, cultura, tradició i milers de persones. Això sí, encara queda una cita pendent. Demà dissabte es reprendrà la nit jove que va haver de suspendre's el 15 d'agost per la forta tempesta. Per tant, La Fúmiga, Naina i Romàntic Dimoni actuaran finalment a la Murta. Però abans de mirar cap a eixa última cita, escoltem com va ser ahir la cloenda. Estes són les paraules de l'alcalde de Xàtiva, de Roger Cerdà, per posar punt i final a la Fira d'Agost.
1: Reina de la Fira, Nadine Ferrando López, guard d'honor i acompanyants, diputada de les Corts Valencianes, Txell Angulo, tinenta d'alcalde, Amor Amorós, regidora de Cultura Festiva, Maria Beltrán, regidors i regidores de l'Ajuntament de Xàtiva, alcaldesses i alcaldes de veïns, de municipis veïns, representants d'institucions, patrocinadors, expositors, veïnes i veïns, molt bona nit a totes i a tots. Avui arribem al final d'una nova edició de la nostra Fira d'Agost. Una setmana que, com sempre, ha passat massa ràpid, però que ens ha deixat moments, vivències i, sobretot, la satisfacció de tornar a viure junts amb la nostra gent, la nostra festa gran. Durant aquests dies, Xàtiva ha tornat a omplir-se de vida. Les nostres carrers, les nostres places i el Real han sigut espais de trobada, espais de celebració i de convivència. Hem vist famílies, xiquets, joves i majors gaudint dels actes i de la programació, i hem vist també molts visitants que han vingut a compartir amb nosaltres esta festa tan nostra. I això, precisament, és el que fa tan especial la Fira d'Agost, que és una festa oberta, una festa de totes i de tots, una festa que forma part de la nostra identitat i que al mateix temps sap mirar cap al futur. Enguany hem tornat a demostrar que Xàtiva sap viure la seva fira amb intensitat, alegria, però també amb responsabilitat. I aquesta nit, a més de res, vull tindre unes paraules molt especials per a la nostra reina de la fira, per a Nadine. I com no, també, per als seus dames d'honor i per als seus acompanyants. Nadine, ha sigut un autèntic plaer compartir amb tu aquesta fira. Aquesta fira. Ha representat Xàtiva amb il·lusió, amb naturalitat, amb elegància i amb molta responsabilitat. Sé que darrere de cada acte, de cada visita, de cada fotografia i de cada moment compartit hi ha hagut moltes, moltes hores de dedicació, molts nervis i també moltíssima il·lusió. Per això, ara, sí, vull transmetre el reconeixement i l'agraïment de tota la ciutat de Xàtiva. Espero de tot cor que esta fira quede per sempre en la teua memòria com una de les experiències més especials de la teua joventut. Perquè ara ja formes part de la història de la nostra fira i, per tant, també formes part de la història de la nostra estimada Xàtiva. Enhorabona!
0: I evidentment, una de les grans protagonistes d'esta fira també ha sigut la seva reina, Nadine Ferrando, que ahir també va tindre el seu moment de comiat després d'un any molt especial. En el seu discurs va posar en valor tot el que ha viscut i sobretot les persones que l'han acompanyada durant esta experiència.
2: Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, tinenta del alcalde, Amor Amorós, regidora de Cultura Festiva, Maria Beltrán, regidores i regidors de l'Ajuntament de Xàtiva, alcaldes i alcaldesses dels municipis veïns, autoritats, patrocinadors i expositors, veïns i veïnes de Xàtiva, molt bona nit. Arriba una d'aquestes nits que costa trobar les paraules adequades, perquè qualsevol final sembla més o menys per tot el que hem viscut. Perquè quan una experiència és tan esperada, costa assumir que també ha d'acabar. Però si alguna cosa m'ha ensenyat aquesta fira és que les històries més importants no es mesuren per temps que duren, sinó per tot allò que som capaços de deixar dins de nosaltres. I esta, sense cap dubte, ens ha deixat molt. Gràcies, Xàtiva, per haver-me regalat una de les experiències més importants de la meva vida. Gràcies per cada mirada, cada paraula d'afecte i cada mostra de suport que m'heu fet sentir durant aquests dies. Ser reina de la fira m'ha permès mirar la meva ciutat d'una manera nova. M'ha fet comprendre encara més el pes de les nostres tradicions, la quantitat de persones que hi ha darrere de cada acte i el valor que té representar una festa que forma part de la memòria de tantes generacions. Avui tanquem la fira de 2026. Però no crec que les històries com esta acaben quan cuéntelo. Ara ens toca mirar enrere per recordar. I sens dubte, el que m'emporta esta experiència són les persones. Sobretot, aquelles que han fet possible que esta història arribara fins ací. Perquè per a la majoria de vosaltres, la fira es concentra en una setmana. Però al meu voltant, hi ha família i amics amb els quals he compartit mesos de converses. D'imaginar com seria tot això. De sentir cançons que ens han fet emocionar-nos. De fer-nos preguntes sense resposta. I de viure inseguretats que a poc han quedat en l'oblit. Els protagonistes i les xerrades vull compartir el escenari amb mi. Fran no va poder veure la fúmiga el seu dia favorit, però per sort hem aconseguit que la fira dure 2 dies més. Paula ha pogut parlar empàricament amb Calle Dandy, els cantants de la seva adolescència. Borja ha perdut la vergonya i ha sigut el millor ballarí de vals i xa-xa-xa al sopar dels jubilats. Alma, que després d'esta fira segur que la contracten en apunt perquè és una reportera d'èxit. Enric, amb el seu trombó, ens va regalar un moment molt especial al recinte de parelles. Nerea sempre serà la persona que compartís amb mi la pista de ball i les palmes.
0: I amb aquestes paraules, Nadine Ferrando i la seua Cor d'Honor tanquen una etapa i la fira d'agost de 2026 passa ja a la història. Una fira que oficialment ha acabat, però que, bueno, encara queda demà un últim capítol per a la nit jove. Però no s'han acabat les festes, encara queden totes les de les nostres comarques, així que anem a fer una pausa, saludem a Fèlix Lluc i d'ahir anem a fer una volteta per totes les festes que hi ha en les comarques, o almenys les que puguem arribar a fer.

com cada divendres, l'agenda del cap de setmana, perquè s'acaba la fira, però les nostres comarques, com anava dient, continuen molt actives. Primer repassem l'agenda ràpida, després festes, a Enguera, taller de pintura neó a les 10 de la nit i a les 8 i mitja concert d'orgue a Església Arxiprestal. Demà parla enguerina Txekina Dansà a les 10 i mitja al claustre. A continuació, a Radio Enguerines i Miscel·lània Enguerina a la Casa de la Cultura. Alberic es projecta avui divendres a les 10 de la nit a la plaça Portugal la pel·lícula Sotrópolis 2. També avui Suma Càrcer acull a les 8 de la vesprada al Teatre Auditori la presentació del llibre Suma Càrcer, una mirada entre segles de Vicent Pontalós. Estivella rep el Pep Jimeno Botifarra amb el seu espectacle Llave l'aire a les 11 i mitja de la nit i a la Font de la Figuera de 12 a 1, portes obertes al Museu Etnològic. Com estem dient, esta agenda és molt curteta perquè, sobretot, les dues setmanes que queden d'agost són tot festes de pobles. Anem a parlar amb moltíssims pobles durant avui, el dilluns, el divendres que ve. Per això ara anem a fer una xicoteta pausa mentre sona Afortunada i contactem amb els pobles de les comarques.

0: ambient, afortunada és de l'agenda i per el que ens tocaria canviar a la sintonia de Festa en Festa.
1: Ella ja, ella ja.
2: Anem de festa.
1: Ella ja, ella ja, ella ja.
2: Amb Carla Benavent.

0: Com anava dient, són molts els pobles de les nostres comarques que estan de festa, per exemple, la Llosa de Ranes. Saludem a Salvi Pardo, alcaldessa. Què tal, com va?
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Conta'ns, com van les festes? Quins actes teniu per este cap de setmana?
1: Pues molt bé, ahir van començar en la presentació que a pesar de la pluja i el temporal que se mos va presentar per la vespre, pues al final es va deixar continuar la nit en una presentació que va quedar espectacular. I bé, avui divendres estem en el dia de xiquets, estan ara per el matí en la piscina i farem el concert de nit, que també se'ns espera pues, un concert molt ben preparat per la nostra societat musical i que el disfrutarem molt bé. I nada, i el cap de setmana demà tinguem el dia dels majors, que es portem a dinar al saló per estar tots junts en la gent més gran del poble i tindré un dia espectacular, després tinguem danses. Després tinguem diumenge el dia de la cabalgata, que també és un dia pues, amb tota la joventut i no tan joves, pues, ixen per a fer la desfilada d'humor. Tinguem les sopars populars, les paelles i dilluns i dimarts els dies dels patrons i bueno, pues, en moltes ganes de disfrutar-les.
0: Que guai, Salvi. I fins quin dia esteu? Quin dia s'acaben les festes?
1: El dimarts 25, que és el dia gran,
0: encara queda,
1: el dia
0: sí. Encara vos queden
1: uns
0: dies.
1: Sí, del miracle. Sí.
0: Pues no t'agafe més temps. Vaig a deixar-te el minut d'or perquè no tenim molt de temps, que sols estem fent una hora de programa, per a que convides a tots els oients a que vagin a les festes de la Llosa de Ranes.
1: Pues clar que sí, la Llosa té ara les portes obertes, com sempre, però ara més que mai per a les nostres festes patronals, en honor al Santíssim Crist del Miracle i la Mare del Naixement, i convidem a tota la gent del voltant i a que vinga, que disfrute del poble, de la companyia, del bon veïnat que tinguem, i que de segur que s'ho passarà molt bé.
0: Moltíssimes gràcies, Salvi, que vagi molt bé les festes i ja parlem més avant. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies.
0: Adéu.

0: Pallars o de Ranés. Ens anem fins a Llocnou d'en Fenollet, que també comencen les festes ja. Salva Rever, què tal, alcalde, com va?
1: Hola, bon dia.
0: Pues què t'havia muntant?
1: Fent els preparatius, el muntatge d'esta nit, que tenim el sopar dels jubilats, que ja comencem sempre fent dinar, però bueno, esta vegada les calors mos maten, sí. Hem preferit fer-ho de nit. I bueno, pues això, començant ja tots els preparatius, demà la penya a la Rulla, ja el diumenge la presentació oficial dels festers i ja l'inici de les, diguem, festes pròpies.
0: Bueno, i fins quin dia són?
1: Pues hasta el dissabte de la setmana que ve.
0: Ah, superbé, encara teniu tota la setmana,
1: sí,
0: mare meva.
1: Sí, tinguem tota la setmana de rotllo.
0: Que bé, pues bueno, la setmana sí. Que ve ens encarregarem de dir tots els actes perquè la gent vagi a Llocnou, però bueno, també el deixa tu un minut perquè convides a tot el món i que vagin a les festes.
1: Bueno, sí, a veure, nosaltres som un poble acollidor i convidem a tota la gent que vulgui vindre a tots els actes perquè realment que tots els actes són gratuïts. I en la dia de la presentació, per exemple, pues tinguem un espectacle d'un xic que li diuen Toni Pons, que, bueno, hipnotitzador.
0: Que xulo.
1: És de lo millor que n'hi ha avui en dia.
0: Que guai.
1: I després, pues, els joves gozaran de la seva disco mòbil. Després, pues, tindrem la Tòquio, tindrem Bacarrà, un tour, tindrem, perquè així fan dos dies de festa, els festeros, a l'haver festeros,
0: sí,
1: ells
0: claro.
1: Se preocupen de fer dos dies de festa i el resto molt a l'Ajuntament. I ells, pues, farà durant la macro disco mòbil, un altre disco mòbil xivoteta, i també, pues, això, la Tòquio. I nosaltres ja acabarem el dia dels disfraços en la People Band i el dia que durem el divendres a Pep Botifarra en la banda del poble.
0: Que xulo. Superbé, superbé. Espero que els festers estiguin superanimats i tinguin ganes de festa
1: sí,
0: ja.
1: Sí, la veritat que sí. Estan ja, bueno, en la salsa, en la seva salsa. Tots estan de preparatius, els barracons muntant-los, duguent-los, això falta, ja falta. No sobra per així, no sobra per allà, això sobra poc. Però bueno.
0: Posa-li, Salva, t'allibere. El dice que convides als oients perquè vagin a les festes de Llocnou, digues.
1: Pues sí, no res, que estem tots convidats. El que vulgui apropar-se sí, al poble, pues ben rebut serà.
0: Moltíssimes gràcies, Salva, que vagi molt bé les festes.
1: A vosaltres.
0: Adéu. Gràcies.
1: Adéu.

0: També són festes a Vallada, Maria José Tortosa. Què tal? Com està?
1: Hola, molt bon dia. Pues sí, estem bé i estem contents perquè van celebrant-se amb la normalitat esperada pese al temporal que vam tindre ahir. O sigui que finalment vam poder fer el sopar de gala conforme estava previst i a més pues, es va agrair molt perquè aquest baixó de temperatures pues va fer que inclús necessitaré una jaqueteta.
0: Buah, això s'agraeix, estiu, s'agraeix.
1: Efectivament, va ser un regal, sí, sí.
0: Que bé, quina alegria, Maria José. Quins actes teniu per este cap de setmana?
1: Pues a veure, mos queden ara els tres dies de bous oficials, que són el 21, 22 i 23. Avui tenim baquetes pràcticament tot el dia i mi taurina. I el 22 i 23 continuem en el mateix, en la cosa de que per la nit, el dia 22, tenim la nit de paelles. És un acte superimportant en el qual participa moltíssima gent, al voltant d'unes 2.000 persones i wow, sobretot gent jove. Gent jove. És un acte superbonic i un dels actes també centrals de les festes.
0: Que bé, Maria José. Després,
1: sí, sí, per al 23, pues, com acabem ja el que és el tema lúdic, no? En esbous i demés, i tenim pues, per la nit sopar de jubilar, ja comença el passacarrer que dona inici a les festes religioses. I com saps, després, pues, ja el 24 és el dia del patró, Sant Bartomeu, i ja pues, això, 24, 25 i 26, tenim dos pues, les provessons. Vale, el 24 és la provessó de Sant Bartomeu, el 25 és la baixa del Cristo i el 26 és la puja. En actes per la nit, pues, d'un circ per als xiquets per al dia 25 i un tribut a Maral i l'Oreja de Van Gogh per al dia 26. I finalment acabarem el dia 27, que ja és el dia, diguem, dels xiquets, en el que pues, això, és tot el dia lúdic per als xiquets i acabem en un correfocs.
0: Que bé, Maria José, teniu un munt d'actes. Mare meva!
1: Sí, sí, la veritat és que
0: no pareu.
1: Estem contents i, i això, hem intentat pues, que les festes n'hi hagin actes per a tots els públics, sí, evidentment.
0: Doncs pues, Aleta Llibere, vaig a deixar-te un minut d'or que ha deixat a tots els alcaldes que m'està parlant perquè són festes en totes les nostres comarques, sí, per a que convides a tot el món a que vagi a les festes de Vallada. Maria José, avant.
1: Pues agrair a la cadena SER que mos deixe este micro i convidar a tota la gent, en especial si voleu vindre, a l'acte de les paelles, que és superxulo, i com no, a participar en les nostres provessons, que són també actes culturals i actes tradicionals de tota la vida. Per tant, si voleu vindre a Vallada, sereu molt ben acollits.
0: Maria José Tortosa, alcaldessa de Vallada, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi molt bé les festes. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies, Carla. Una abraçada per a tots.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu, bon dia.

Açò de tindre només una hora ens confundix, perquè encara queden festes en Estubeny, en Seient, en Moixent, en Montesa, però bueno, no patiu, perquè dilluns i divendres de la setmana que ve continuarem parlant de les festes de les nostres comarques. Ara, de mentres, anem a acabar d'escoltar a Lola Índigo i ens anem a fer una pausa i acabem.

0: dia.
1: I ara sí, acabem esta primera jornada de l'Oi per Oi. Recordeu, a partir d'avui fins al 28 d'agost, fins al divendres que ve, de 12 i 20 a 1, podreu escoltar-nos a nosaltres i després, a partir de la 1, ja regional. Tornem després amb la programació habitual a les 2 i 17 amb Fèlix Lluc i la setmana que ve tornem amb més programació i més festes. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Recordeu que l'agenda està a la nostra web completa. Amb 32 graus ens despedim. És divendres, és 21 d'agost i després de la tempesta ve la calma i també el cap de setmana. Adeu!